0: Gràcies a vosaltres per la invitació, a Edicions 96, per haver fet possible també, a Júlia per la il·lustració. En fi, que encantada d'estar ací i quan vulgueu repetim.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa, qualsevol hora, des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: N'hi ha qui el preferís negre, amb llet, amb ametles o ben calent, però darrere d'un aliment tan quotidià com este, hi ha una història que ens porta molt més lluny del que podríem imaginar. Imma, bon dia de vesprada, de quin aliment parlem?
4: Endevina-ho, perquè avui és el Dia Internacional del Xocolata. Esta data es va fixar a França l'any 1995 com un homenatge al naixement de l'escriptor britànic Roald Dahl, el cèlebre autor de Charlie i la fàbrica de xocolata. El xocolate, o xocolata, com també es pot dir, és un producte alimentari que s'obté mesclant cacau refinat en pols i sucre finament polvoritzat, als quals se sol afegir canella o vainilla. Actualment en trobem de pur o negre, blanc o amb llet, i combinat amb tota classe de fruites. Ara gaudim de tota mena de textures, però històricament era una beguda que es prenia en unes tassetes ben específiques, les xicres. El notari Carles Ros ja explicava la forma tradicional de prendre'l, utilitzant el batedor de fusta dins d'una xocolatera per a traure-li la seva bromera característica. I per a quan vinga el cas de l'alegria del part, un lliurador de xocolata, que siga del més selecte, sucre beneït i canella, batedor que mulla i bat, xicres de bona pisa i farina de dacsa o blat, per si es vol fer ben espès, com li agrada al veïnat. I és que la popular expressió les coses clares i el xocolat espès va fer fortuna des del primer moment. Procedent de Mèxic, la paraula prové del terme xocoalt, del nàhuatl, xoco, que significa amarg, i alt, que vol dir aigua. Parlem, per tant, d'una beguda que en els seus orígens era amarga. No va ser fins l'any 1590 quan es va començar a afegir sucre de canya, canella i vainilla al beuratge, una recepta que ràpidament es va fer famosa a la cort espanyola. A la nostra terra foren pioners a Espanya, especialment en tres nuclis històrics: la Vila Joiosa, Sueca i Torrent. Gràcies al seu port marítim, la Vila Joiosa rebia el cacau directament de les colònies americanes i és el poble on va néixer la primera fàbrica oficial, la Perfección. A Sueca parlem dels mestres del xocolata a la pedra i del xocolata de bollet, uns cilindres de xocolata pastat que es desfeien fàcilment per a fer a la tassa. I finalment, Torrent, que durant el segle XIX va viure una autèntica febre del cacau i va arribar a allotjar prop de 70 fàbriques i tallers de xocolata. Col·loquialment, també li diem xocolata a l'aixís, però avui ens quedem, sens dubte, amb el xocolata de veritat, el que és bo i sa.
3: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
1: La poesia també pot escoltar-se, especialment quan algú troba la manera de convertir els seus versos en música. I avui el nostre Fregina ens acosta a una proposta que naix precisament d'aquesta conversa entre paraules i sons. No és així? Bon dia de vesprada.
5: Bon dia per la vesprada. Avui vos volem presentar Univers Cavafis, el nou treball del cantautor Elies Monjolí, que s'estrenarà en directe el proper diumenge 20 de setembre a les 7 de la vesprada a la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València.
6: Que esperem reunits

0: sensibilitat esmolada, gust melòdic exquisit i un nivell d'autoexigència infreqüent que barreja ambició artística i capacitat de treball en proporcions modèliques. El seu darrer treball, Univers Cavafis, musica un grapat de poemes de l'extraordinari poeta grec, en ajustada traducció d'Eusebi Llença. Es presenta en format de llibre disc que incorpora aquarels i dibuixos del gran pintor Alekos Fasianos. Per al concert de presentació del proper diumenge al Palau de la Música, Montxolí s'acompanyarà, entre d'altres, del trompetista David Pastor, de Borja Penalba a la guitarra, i la cantant grega Alexandra Gravas, que participa també en l'enregistrament. Aquí escoltarem petites joies com Tot esperant els bàrbars, amb la Cobriem, amb un registre satíric i expansiu, o aquesta preciosa Siris, amb la qual ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Entre poesia, xocolata i lliçons per a la vida, sense passar volant ja el programa d'avui. Amb tot es ho deixem, abans rebé una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.